0: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web canjuanito.com.
1: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
2: Art Insal, un referent cultural a Set Salines. El proper dissabte, dia 3 d'octubre, celebram la 6a edició. Pintures, cultura, fotografia, dansa i molt més. Més de 60 artistes locals i forans ens faran gaudir de tot el seu art i creativitat. No faltaran activitats pel menuts, passacarrers i la música en directe. A més, de la millor gastronomia i vins de Mallorca. No t'ho pots perdre. Art Insal a Set Salines. El proper 3 d'octubre, a partir de les 5 de l'hora baixa.
3: Pitbulldiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. Pitbulldiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.
4: Un día más en Pitbull Radio.

0: cambiar de lugar. Por eso, si resides en Mallorca, de domingo a jueves tienes un menú especial para residentes. Tabana, cena, show y fiesta. Una noche del tirón. Reserva ya en tabana.es.
1: Vintena Fira Dolça d'Esporles. El cap de setmana del 3 i 4 d'octubre tenim tot un món d'activitats per totes les edats. El dissabte 3 omplirem Esporles de màgia, art i música a la nostra dolça nit de l'art i el ja consolidat maridatge de vins i pastissos. El dimarts...

0: Art in Sal, un referent cultural a Set Salines. El proper dissabte, dia 3 d'octubre, celebram la 6a edició. Pintures, cultura, fotografia, dansa i molt més. Més de 60 artistes locals i forans ens faran gaudir de tot el seu art i creativitat. No faltaran activitats pel menuts, passacarrers i la música en directe. A més, de la millor gastronomia i vins de Mallorca. No t'ho pots perdre. Art in Sal a Set Salines, el proper 3 d'octubre, a partir de les 5 de l'hora baixa.
1: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CW Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible, incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
2: Más info en fitbui.com.
3: Un día más en Fitbui Radio.

0: En el restaurante Krishna, en Santa Catalina, todo sabe a India. Los aromas, las especias y la intensidad de su cocina se engancharán a tu paladar como esos recuerdos que no se olvidan. Si quieres disfrutar del auténtico sabor hindú, Krishna es tu lugar. Masala, pasanda y una sorprendente carta elaborada con productos frescos y de primera calidad. Restaurante Krishna, en Santa Catalina, calle San Magín 54. Síguenos en @KrishnaMallorca.
1: Mallorca avança cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible. El tram 1 del segon cinturó connectarà les autopistes de Llucmajor i Dinca i descongestionarà la via de cintura. Després de més de 10 anys paralitzat, el projecte començarà a executar-se a finals de 2026 per millorar les connexions, connectar els barris i reduir l'impacte sobre els veïnats. Per una mobilitat més segura i eficient. Entre tots, construïm el futur. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
2: Fitwi Radio.
3: Estamos cerca de ti.

0: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web, canjuanito.com.
1: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
2: Art Insal, un referent cultural a Set Salines. El proper dissabte, dia 3 d'octubre, celebram la 6a edició. Pintures, cultura, fotografia, dansa i molt més. Més de 60 artistes locals i forans ens faran gaudir de tot el seu art i creativitat. No faltaran activitats pel menuts, passacarrers i la música en directe. A més, de la millor gastronomia i vins de Mallorca. No t'ho pots perdre. Art Insal a Set Salines. El proper 3 d'octubre, a partir de les 5 de l'hora baixa.
3: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la berenjena rallada granel a 2,19 euros kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: Pitbulldiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. Fitbuidiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Art Insal, un referent cultural a Set Salines. El proper dissabte, dia 3 d'octubre, celebram la 6a edició. Pintures, cultura, fotografia, dansa i molt més. Més de 60 artistes locals i forans ens faran gaudir de tot el seu art i creativitat. No faltaran activitats pel menuts, passacarrers i la música en directe. A més, de la millor gastronomia i vins de Mallorca. No t'ho pots perdre. Art Insal a Set Salines. El proper 3 d'octubre, a partir de les 5 de l'hora baixa.
2: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favoritas? Nace CIBU Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible, incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
3: Más info en fibui.com.
4: Fibuiradio.com. Y sintoniza la diferencia.
5: It's my baby. It's my love.

0: Art in Sal, un referent cultural a Set Salines. El proper dissabte, dia 3 d'octubre, celebram la 6a edició. Pintures, cultura, fotografia, dansa i molt més. Més de 60 artistes locals i forans ens faran gaudir de tot el seu art i creativitat. No faltaran activitats pel menuts, passacarrers i la música en directe. A més de la millor gastronomia i vins de Mallorca. No t'ho pots perdre. Art in Sal a Set Salines, el proper 3 d'octubre, a partir de les 5 de l'hora baixa.
1: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CIBU Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
2: Más info en fibui.com.
3: Esto es lo que hay en Fitwi Radio. Sintoniza la diferencia.

0: aules de 0 a 1 any, en dues aules de 1 a 2 anys i en tres aules de 2 a 3 anys, en totes les dependències necessàries i, a més, vull dir, adaptada en el segle, XXI. A més, com podran veure, és una escola que està, un equipament públic que està absolutament integrada en el seu entorn. La mateixa instal·lació té aquest pati també interior, té jardinament, però també està encarada a lo que és la zona verda municipal i, per tant, també li dona aquest aspecte que, com podeu veure, quan entram aquí també en el final, veiem aquesta zona verda que li dona també que estigui integrada a lo que és, el barri.
1: Tenim molt de projectes educatius a Palma, ho ha dit Esbalda, Son Ferriol, que esperen que sigui una realitat ja les obres aviat, i molt d'altres projectes en els quals col·laboram contínuament en l'Ajuntament de Palma, a qui vull agrair la seva col·laboració absoluta en el dia a dia de la Conselleria d'Educació i Universitat, perquè per nosaltres Palma, ho he dit, és cabdal, i també vull recordar el que dic en el Parlament, jo ho vull dir aquí, a davant Esbalda. La situació de Palma, després de 8 anys, ens varen trobar la situació en infraestructures educatives, les pitjors a Palma i a Eivissa. Per tant, la feina és doble, la que hem de fer a Palma i a Eivissa, que és la nostra prioritat en el pla d'infraestructures educatives. El govern de les Illes Balears té com a prioritat Palma i l'illa d'Eivissa.
2: Las plazas de la Escoleta de Sondameto formarán parte del sistema de gratuidad del primer ciclo de educación infantil impulsado por el Govern. La incorporación del nuevo centro pretende ampliar la oferta pública disponible para las familias y responder a la demanda de escolarización en la etapa de 0 a 3 años.
3: Precisamente este miércoles el Govern también ha anunciado una nueva reducción en el precio de los menús de las cafeterías del campus de la Universitat de les Illes Balears. La medida, que entrará en vigor mañana jueves, busca facilitar a los estudiantes el acceso a una alimentación más asequible durante su jornada universitaria. Con esta iniciativa, el Ejecutivo Autonómico continúa con la política de reducción de precios iniciada el curso pasado. De hecho, se trata de las segunda bajada consecutiva con la que el coste de los menús universitarios acumula una reducción superior al 30%. Así, los precios de las cafeterías de la UIP pasan de situarse entre los más elevados del país a estar por debajo de la media estatal.
1: Fem una reducció que també va en consonància en sotopal del preu de menjador escolar públic que nosaltres ja vàrem establir l'any 24, el curs 24-25 a tots els centres educatius de les Illes Balears, el topall del preu de menjador de 6,85 i també davallar amb aquest preu del menú de cafeteria en el 6,85 de la mateixa manera que ho tenen a tots els centres escolars públics de les Illes Balears. I a la vegada el mig menú 4,30. D'aquesta manera estan passant a ser dels primers en els menús més cars a estar per davall de la mitjana espanyola en els preus dels menús de les cafeteries universitàries.
4: El que se fa ser doncs, una aportació que permeti topar els preus dels menús i dels mitjos menús a uns preus que són efectivament que ara estan ja per davall de la mitjana del preu del menú de les universitats espanyoles, doncs crec que és una molt bona notícia i des del nostre punt de vista agraïment total al govern per aquest compromís i aquesta demostració una vegada més d'aposta per la seva universitat pública.
5: Escuchábamos a los estudiantes, nos hacían llegar que se les dificultaba mucho poder hacer un día a día en la universidad al no poderse quedar a comer por el precio tan alto que suponía el precio de los menús. Y bueno, en este proceso de escucha con el director general, bueno, trabajando poco a poco, se ha conseguido esta medida de la que se beneficiarán cientos de estudiantes cada día.
6: En clave municipal, hoy hemos conocido que las obras de mejora y rehabilitación de la Plaza Mayor de Palma comenzarán a desarrollar el proyecto Ágora durante el primer trimestre del año que viene y dejará al descubierto una parte de las galerías. El portavoz del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzà, ha señalado tras la Junta de Gobierno que el proyecto contará con un plazo de 46 meses desde su redacción hasta la ejecución de las obras y con un presupuesto superior al 1.400.000 euros.
7: És a dir, són unes obres que tots anhelam, són unes obres que tots demanam i reclamam, i els primers que ho reclamen són els veïns d'aquest indret de la nostra ciutat. Les obres estan previst que comencin, si no vaig equivocat, el primer trimestre del 2027. Abans de l'inici d'aquestes obres ja s'està fent a dia d'avui, perquè li record que en el concurs d'idees que hi havia un tribunal, un jurat, per dir-ho de qualque manera, hi havia representats, si no vaig errat, veïns de la zona. Per tant, el projecte s'ha fet partint, ha estat escollit també partint del criteri dels veïns de l'espai. Però no li càpiga el menor dubte que per part de l'Ajuntament estem i estirem a la disposició de tots i cada un, no tan sols dels comerciants, sinó també dels residents de la zona, per esclarir qualsevol dubte, qualsevol suggerència i fins i tot atendre qualsevol queixa que se'ls pugui donar.